0: una doble platina o un Walkman. L'únic que segueix inalterable d'aquella època és la ràdio. La música que ha marcat una generació. 29 d'abril, 39 anys.
1: Felicitats.
0: D'Antena Caro.

Antena Caro, 29 d'abril. 39 anys al teu costat.

Antena Caro. Són les 3. Escoltaves música l'any 87 amb Spotify o Apple Music?

0: Sorprendre, 29 d'abril. Taran! Aniversari d'Antena Caro. Sabem el que t'agrada.
1: Molt bo!

Antena Caro. Són les 4. La gent moderna de 1987 gravava les pel·lis de la tele amb un vídeo programable VHS. L'únic que segueix inalterable d'aquella època és... la ràdio. 29 d'abril.

0: gastaves els estalvis en discos i cassets, o els compartides i traficades amb els companys, o els gravaves de la ràdio. Quan la ràdio és la teua millor playlist, portem 39 anys. Sabem el que t'agrada.
1: 29 d'abril, aniversari d'Antena Caro.

Són les 5. Escoltaves música l'any 87 amb Spotify o Apple Music? Quan la ràdio és la teva millor playlist, deixa't sorprendre per Antena Caro.

Els més joves us preguntareu què era un casset, una doble platina o un Walkman. L'únic que segueix inalterable d'aquella època és la ràdio. La música que ha marcat una generació.

Antena Caro. Són les 7. La gent moderna de 1987 gravava unes pel·lis de la tele amb un vídeo programable VHS. L'únic que segueix inalterable d'aquella època és... la ràdio. 29 d'abril.

0: Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants polítics de Roquetes.
1: Tiene caro.

0: quan la ràdio és la teva millor playlist, portem 39 anys. Sabem el que t'agrada.
1: 29 d'abril, aniversari d'Antena Caro.

molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

0: chest. When you're with me, I look my best. God, I'm so impressed. Yeah, feels like I said. Put you on with a brand new suit. Eh, brother singing though.
1: Antena Caro. Són les 8. Escoltaves música l'any 87 amb Spotify o Apple Music? Quan la ràdio és la teua millor playlist, deixa't sorprendre per Antena Caro. Portem 39 anys. Sabem el que t'agrada.

0: Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, el debat amb els representants polítics de Roquetes.
1: Antena Caro, tota la música. On tu vulguis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Alguns dels activistes catalans pro-palestins de la Global Sumut Flotilla interceptats dijous passat per Israel han començat a tornar cap a Catalunya en les últimes hores. Una de les tripulants, Mariona Tasqué, estudiant de la Universitat de Barcelona de 20 anys i veïna de Santa Coloma de Gramenet, va arribar ahir al migdia. L'escoltem.
2: I bueno, això amb tota la complicitat dels estats europeus que han permet que es dugui a terme aquesta intercepció, que han permet que s'enduguessin aquestes dues persones a la Palestina ocupada i que més enllà de paraules buides no estan duent a terme cap tipus d'acció per exigir veritablement el seu retorn a casa amb la seva, amb la garantia de la seva integritat física.
1: Ahir al vespre, Tasqué també es va afegir a la manifestació pel centre de Barcelona que reclamava l'alliberament de Tiago Ávila i Saif Abu Keshek, tots dos detinguts per Israel. I les farmàcies catalanes recuperen la normalitat en el servei per dispensar medicaments amb recepta després de 12 hores amb problemes per una avaria informàtica. La incidència va començar sobre les 10 del matí i es va acabar resolent a quarts d'11 de la nit i ha afectat totes les farmàcies de Catalunya, unes 3.200 en total. Això sí, es podien continuar demanant medicaments sense recepta. I les dades de les caixes negres dels vehicles s'han consolidat com una eina clau per resoldre accidents de trànsit i els Mossos ja les han utilitzat en més d'un miler d'investigacions des del 2014. Ho ha explicat a la CN Francesc Parra, intendent cap de la divisió

0: d'investigació viària, i és que cada any es fan entre 150 i 200 extraccions, una xifra a l'alça des del 2024, quan Europa va començar a obligar els nous automòbils matriculats a registrar aquesta informació. I en l'àmbit local, l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una dona aquest dissabte al matí a mans d'un home en ple carrer al barri de Finestrelles. A més, dilluns a les 6 de la tarda s'ha convocat una concentració davant el consistori per condemnar aquesta mort violenta. En un missatge a les xarxes, l'alcalde Eduard Sanz ha expressat el seu condol a la família i a l'entorn de la víctima, així com a la persona que va resultar ferida. I en cultura, Eros Ramazzotti va fer parada ahir al Palau Sant Jordi per presentar una història important de títol del seu últim àlbum i també d'una de les seves cançons més populars, publicada l'any 1985. I tanquem amb els esports. Ahir, victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Lewandowski i Ferran Torres, tots dos al tram final del partit. Si avui el Real Madrid no guanya al camp de l'Espanyol, els blaugranes es proclamaran campions de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Escoltaves música l'any 87 amb Spotify o Apple Music?

0: Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants polítics de Roquetes.
1: Antena Caro.

0: Oasis.
1: L'any 87 et gastaves els estalvis en discos i casets, o els compartis i traficaves amb els companys, o els gravaves de la ràdio. Quan la ràdio és la teva millor playlist, deixa't sorprendre. 29 d'abril. Aniversari d'Antena Caro. Sabem el que t'agrada.

Antena Caro. Són les 10. La gent moderna de 1987 gravava les pel·lis de la tele amb un vídeo programable VHS. L'únic que segueix inalterable d'aquella època és... la ràdio. 29 d'abril.

0: Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, el debat amb els representants polítics de Roquetes.
1: Antena Caro.

29 d'abril, aniversari d'Antena Caro. Sabem el que t'agrada.

els estalvis en discos i cassets, o els compartides i traficades amb els companys, o els gravaves de la ràdio. Quan la ràdio és la teua millor playlist, portem 39 anys.

Martina Caro. La fórmula. It's cool.

0: les 11. Escoltaves música l'any 87 amb Spotify o Apple Music?
1: Yo.
0: Quan la ràdio és la teva millor playlist, deixa't sorprendre per Antena Caro. Portem 39 anys, sabem el que t'agrada.

Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants polítics de Roquetes.

0: Els més joves us preguntareu què era un casset, una doble platina o un Walkman. L'únic que segueix inalterable d'aquella època és la ràdio. La música que ha marcat una generació. 29 d'abril, 39 anys.
1: Felicitats.
0: D'Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Ahir va Bukashek i Tiago Ávila, els dos activistes de la flotilla global Sumut detinguts per Israel, continuaran retinguts. Tots dos han passat a disposició judicial aquest matí als jutjats d'Ashkelon després de ser arrestats dijous en aigües internacionals. D'aquesta manera, el jutge ha ordenat prorrogar dos dies més la seva detenció. A Bukashek i Ávila, que van ingressar dissabte a la presó de Shikma, al nord de Gaza, han començat una vaga de fam i denuncien maltractaments i tortures. I en successos, el sistema d'emergències mèdiques ha atès tres persones en un accident entre un cotxe i un autocar a la P7 a Maçanet de la Selva. L'autocar portava 44 passatgers, però cap ha patit afectacions importants. Una dona ha estat donada d'alta al lloc dels fets i dos homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona, un en estat greu i l'altre en estat menys greu. Els bombers hi han destinat 5 dotacions que també han excarcerat l'acompanyant del turisme que havia quedat atrapat. I l'Ajuntament de Camprodon ha interposat per males conductes 50 multes en la gestió de residus, algunes reincidents. A través de les tres càmeres de videovigilància instal·lades a diferents punts del municipi, el consistori ha sancionat alguns veïns. Paral·lelament, també es treballa en la implementació de contenidors intel·ligents i la supressió dels soterrats. Des de Ràdio Ripoll ens dona més detalls Judit Espert.
2: A finals de l'any passat, Camprodon va instal·lar càmeres en tres àrees d'aportació per combatre les males pràctiques en la gestió de residus. Des d'aleshores i fins ara, el consistori ha sancionat fins a 50 conductes, algunes per veïns reincidents. Xavier Guitart és l'alcalde de Camprodon.
3: Ojalà no haguéssim hagut de posar cap multa, però la veritat és que la gent és molt incívica, la gent no utilitza bé el reciclatge i la veritat és que sí que us haig de dir que estem molt satisfets del funcionament que tenim i ja estem sobre la taula plantejant posar-ne més punts. Nosaltres podem entreure que hi ha la primera implementació, no?, i que tu et pots equivocar, tothom té dret a equivocar-se i per tant et pots equivocar. En una primera d'això és de 100 euros, però sí que és veritat que si ets repetitiu te'n vas a 300, 600 i fins a 3.000 euros.
2: Dins del mateix projecte, el consistori ja engegat la segona iniciativa, la que contempla la renovació de tots els contenidors, amb la col·locació de contenidors intel·ligents i la supressió dels soterrats.
1: Parlem també de cultura. Eros Ramazzotti ha fet part d'aquest dissabte al Palau Sant Jordi per presentar una història important, títol del seu últim àlbum i també d'una de les seves cançons més populars, publicada l'any 85. I en els esports, ahir, victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna, que deixa els blaugranes a tocar del títol. Si avui el Real Madrid no guanya el camp de l'Espanyol, els blaugranes es proclamaran campions. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Tots els divendres a les 11 de la nit toca desconnectar a fer punyetes.
5: Tots els dissabtes a partir de les 3 de la tarda passa un ratet divertit amb nosaltres.
4: I tots els diumenges a les 12, mentre tot el vermutet mos podeu

els dimarts a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.

0: Molt bona nit, família, i benvinguts un dia més al programa més happy, guai del Paraguai, de les Terres de l'Ebre i de tot el món mundial. Benvinguts
1: a fer punyetes!
2: Ha sigut això?
1: Sí, això ha sigut una trolejada del tècnic.
0: Què fas, Calu? Com estàs?
1: Molt, molt bé, tita.
0: Molt bona nit.
1: Molt bona nit a tu.
0: Ja et veig una careta així de felicitat, això.
1: Molt feliç. Saps per què?
0: Ah, a veure.
1: Perquè la meva veu està navegant per la freqüència modulada.
0: Ah, amigo.
1: Com sempre.
0: Al 96?
1: No, com sempre.
0: Ah, va bé.
1: A Antena Caro, a 96.0 de la freqüència modulada.
0: Bravo!
1: Tito.
0: Bueno, què tal? Com estàs?
1: Bé, mira, aquí...
0: Bueno, fem primer una salutacioneta,
1: sí,
0: no? A tota la gent de,
1: nah,
0: de la sala, no? Calu ja mos ha saludat. Molt bona nit, Nati, com estem? Ai, mare.
1: A veure, Tito, seguis provant, Tito, seguis provant.
0: Molt bona nit, Gepero, què tal? Com estàs? Hi ha molt de sí.
1: S'han provat-ho a mi, s'han provat-ho a mi.
0: A veure,
1: molt bona nit, Pau, com estàs? Tito.
0: Que aquí són nens molts de gris, molts de silenci, trobo.
1: Mai més ben dit, això pareix una olla de gris, tita. O un marrobat, o...
0: No ho sé,
1: tito.
0: No? Com és això? Què està passant aquí?
1: Perquè avui és un face-to-face, tito.
0: És un face-to-face, avui?
1: Avui és pelea de gallos.
0: Avui estem tu i jo al mando.
1: Sí.
0: Los dos mano a mano.
1: Bueno, no sé si és pelea de gallos o pelea de perres, tito. Pues sí, xiquet.
0: No ho sé, jo ho veig així molt heavy, això, no?
1: Que si compromisos de familiars, que si paternitats, que si compromisos professionals, tito.
0: Aquí l'únic que aguanta el barco són nosaltres, eh?
1: Tu, que estàs al paro, i jo que treballo per la privada, tito.
0: I què vol dir? Estic al paro, xec?
1: No. Ah, vale.
0: He actualitzat,
1: no,
0: actualitzat.
1: No, però jo ho dic per a l'estat, en principi per a l'estat. Estàs al paro i treballes en bé, com era això?
0: No, sóc autònom de fa ja uns quants mesos. M'apareix que ho recordo tots els programes, eh?
1: I
0: del
1: jo...
0: mes, no sé exacte, del mes d'octubre i del novembre.
1: I jo quantes vegades dic, tito, no... Tonto, no, no, tito.
0: Però com diu sempre ma germana, no escolta mai a ningú, eh? Sempre
1: bueno.
0: Diu, este xic no escolta mai a ningú. Però
1: I,
0: jo vaig a la meua.
1: I la dona també em diu, que no escoltes i algo més me dia. És que no sé què em dia, que no escoltes, no sé què. Mira, tito, com és divendres a nit? Estem aquí del bon rotllo en tots los
0: face
1: punyeteros.
0: Face to face, pim, pam, pum.
1: Llauneta d'atur.
0: Amigo. Pareixerà allò de RAC1, eh, quan fan el futbol. Vinga, va, obrem
1: una estrella.
0: No diguéssim-lo, no. Que no fem publicitat. Nosaltres no cobrem.
1: A més que és Heineken, que ens se'n pierde, tita.
0: A veure, Calu, què? Ahir què va ser, ahir?
1: Ahir Sant Jorge, Sant George, i per als catalans, el dia dels enamorats, Sant Jordi.
0: I esta careta que fas de felicitat no tindrà res a veure... Va llaure noche loca, nit?
1: Si no ho fas a Sant Jordi, tita.
0: Si no ho fas a Sant Jordi o a Sant Valentí, ja...
1: Sant Valentí,
0: olvida-te.
1: No, Sant Valentí, això és Sant Cort Inglés. És o Sant Jordi o cumpleanys. Són els dos dies que no fallen. Doncs pues bé, tita, superbé.
0: Vas anar a veure els carrerets. Jo no vaig poder anar al final a voltar i tot això.
1: Vaig anar a pegar una volteta pel poble del costat.
0: Però m'han dit que Roqueta és guai i les fotos d'això.
1: Una gentada super, super guapo.
0: Molt bé, molt bé.
1: Una vegada més, felicitar... Per la iniciativa.
0: L'Ajuntament. L'Ajuntament, hi ha totes les paradetes.
1: Ja, jo no sé si felicitar-los. Si són de l'Ajuntament, jo no sé si fer-ho. Però sí, és superbonic. Abarrotat de gent i tot.
0: Ara, si estigués Nati, saps de què parlaria, ara?
3: Ara sortiria el tema? Sí, però és que les roses valen un dineral.
1: Em defensis en el preu de la
0: ara,
1: rana.
0: Si estigués Nati, diria sí.
1: A 12 mesos la tinc que comprar. A 12 mesos, xec. 12 còmodes places d'un euro per que no podia pagar. Vaja barbaritat.
0: Jo vaig anar a la floristeria, la que tinc sempre confiança, me vaig presentar allí en 50 euros i vaig dir, aquí ha d'entrar la de la dona, la de ma mare, la de ma germana i la de la xiqueta. Fes-ho com vulguis. I si ho va quadrar?
1: Un pètal per a ta mare, un pètal per a la xiqueta, un pètal 50 euros.
0: Però uns preus que dic, hòstia, són flors, que són flors.
1: Bueno, es fan l'agost i tot.
0: Ja, ja.
1: I llibre, però... què? Llibre, què?
0: Bueno, llibre, m'han regalat un llibre?
1: Sí o no?
0: M'han regalat un llibre que volia. Mira, te'l porto i tot,
1: Veus o no?
0: Te'l porto i tot, Lo vols, Calu,
1: Sí. Me pots dir el títol que no sé llegir?
0: Sobrevivir a la modelo.
1: Sobrevivir a la
0: modelo. No coneixes... Jo he fet la faena, eh? Jo el vaig dir que volia este llibre perquè vull llegir, i a Begoña li vaig fer cas. I me l'han regalat i ara el llegiré. I el pròxim dia igual ja l'he llegit i te'l contaré.
1: Sí, no.
0: Tu no el coneixes, un que es deia Daniel Rojo? Bueno, se diu, que encara està viu.
1: Daniel Rojo?
0: Daniel Rojo.
1: No, este se'l va cargar Franco, Daniel Rojo se'l va cargar Franco. No sé qui és, Tito.
0: Un home així grandot, que fa 2 metres o menys, així gros.
1: Jo, si no és Mundo Deportivo o Esport, Tito, ja saps què.
0: Pues este home va ser assessor de Messi. En l'època dorada de Messi va ser assessor. Era el seu conductor oficial, era, bueno, li feia així mig de segurata.
1: Xòfer, segurata.
0: Xòfer de tot.
1: Segurata i assessor.
0: Este home és un crac,
1: Tipo Ábalos, no, tipo aquell, tipo Goldo.
0: Va estar tancat a la Modelo l'any de, quan Franco, després de Franco, això, va estar tancat a la Modelo quan era superxunga. Va estar tancat 16 o 17 anys perquè robava un disbarat. És exdrogadicte, totes les drogues, cavall, de tot, bueno, i se n'ha sortit de totes, se les ha deixat totes, hasta de fumar, de beure, lo cavall, cocaïna, tot.
1: Així tenia, també, així, era, apareix, a la hípica també anava, a hípica...
0: Era terrible, i no sé si feia uns 3 o 4 robatoris al dia, durant no sé quin disbarat d'anys. Bueno, se li imputaven 500 o no sé quin disbarat de robatoris.
1: Però qui te l'ha regalat i què et vol dir en este llibretito? Aquí hi ha un missatge pagat,
0: No.
1: Faràs cap a la Modelo.
0: A mi sempre m'ha agradat, no sé com és, que sempre m'ha llamat el tema de les presons, eh?
1: Sí o no?
0: Sí, he mirat un munt de reportatges, un munt de coses, sempre em llama. No sé si té alguna cosa que ja vaig mirant el camí.
1: No ho sé, tito, tot passa per alguna cosa. Però... Roses, flors, t'han regalat alguna cosa, tito, alguna floreta?
0: Llibre.
1: Una floreta no, eh?
0: No, floreta no.
1: Te ho dic perquè... vaig sentir l'altre dia un estudi.
0: Sí, eh?
1: Gent que fa estudis d'estos, jo què sé, fadrins, d'esta gent que seran fadrins tota la vida, que sí, van a estudis, que el 99% dels homes,
0: sí,
1: homes mascles que tenen pito, no sé, ni no binari ni res, els mascles, no reben ni una flor en tota la vida, hasta el dia del seu enterro.
0: Què dius ara?
1: 99% dels homes, Tito.
0: El 99% és quasi tots els homes, del planeta.
1: Quasi tots.
0: No rebem. Home, potser si ara que et fiques a pensar, dius...
1: I no la pots ni disfrutar, que estàs allí a la caixa, Tito. No,
0: llavors t'omplin, de flors.
1: T'omplin de flors, mentrestant ni una.
0: Home, doncs... S'hauria de regalar també flors. A tu t'agradaria que et regalessin flors?
1: Jo me soc més de plantetes d'estes del THC, Tito. No sé, plantetes, alguna planteta, sí, però... Floret...
0: No sé... Sempre m'equivoco de botó, perquè és el primer que tinc a mà, saps? És el primer que tinc a mà. Este volia fer, este.
1: Pues sí, és curiós, Però pot ser que sigui veritat, És curiós.
0: No ho sé, però m'he quedat molt parat. Lo 99,9,
1: 99,9%, Tito. Això... No, 99,9, no. Lo 99.
0: És igual. 99,9 que 99. És
1: increïble.
0: Quasi tots. M'he quedat molt parat, Pues sí, jo ja he fet... Ja tinc el llibret aquí.
1: Molt bé.
0: Igual el pròxim programa ja et conto de què va. Encara que em sé tota la vida d'est home, perquè he vist molts de reportatges, perquè m'agrada l'autosuperació que té i el rotllo que té. És molt famós,
1: Sí, sí.
0: Daniel Rojo. Ja veràs que si el mires pel YouTube te trobaràs, ha fet pel·lícules, ha fet... Bueno, un munt de coses.
1: Ha robat... 3 o 4 vegades.
0: Però ell sempre ho dirà, ojo, Una cosa és robar les persones, això. Ell no ha robat mai les persones, ell sempre ha robat els bancs.
1: Vale.
0: A bancs i coses de que tenen molts diners. Sí. Vull dir, jo, si robo, robo lo grande.
1: Molt bé.
0: M'entens? No robaré a les persones.
1: Al poc
0: no
1: roba.
0: Però ell tot el que robava, després ho fotia.
1: Per cert.
0: Per vena, s'ho fotia per vena.
1: Sí, sí, sí. Tot, ho gastava tot en la hípica.
0: Sí, sí, s'ho gastava tot.
1: Per cert, ara que dius de robar, a sentir la notícia també, un home, 66 anys, no sé quantes malalties, la maquineta, la bomboneta d'oxigen, cadira de rodes, tots els dies aquest home sortia al portal de casa seva a xerrar amb els 2 o 3 veïnets allí a la fresca.
0: Sí,
1: Quan baixava allí, la dona sempre li donava una maçaneta i pap, se pelava la maçana, el gabinetet, veu un xic, 18 anys, per detrás, li fot estirada a la cadena d'or.
0: Hòstia.
1: I aquest home què fa? Per defensar-se, fot el gabinet per atrás, li fot el cor i se'l carga.
0: I ara què?
1: Pues l'abuelo este ha estat tancat a la presó una setmana.
0: Una setmana?
1: Una setmana. Perquè per perill a fuga.
0: Ah, que encara no se sap que és igual, lo tancaran...
1: No. Ara ja per fi l'han soltat. Però tu te creus...
0: Bueno, però quan estarà el juí igual lo foten, a més.
1: Però tu te creus que ha de ser el que dius de robar? Has d'anar a robar un home que està en caia de roda i la bomboneta d'oxigen. I aquest home pobre va fotre així efecto, acte reflejo, pap.
0: La gent no té mira més, la gent.
1: I se l'han de fotre tancat prèviament, com s'ho diu això? Preventiu, no sé com s'hi diu. perquè té risc a fuga. Però què s'ha de fugar? Si s'ha de fugar, si van quedar rodes i la bomba d'oxigen. Increïblement, s'ha de ser desgraciat per poder robar a un home d'este calibre.
0: Quines coses hem de sentir, eh?
1: Tito.
0: Vols que et digui una bona notícia?
1: S'ha mort Trump?
0: No, encara, no, de Trump no cal parlar-ne. No ve nat i això, no cal parlar-ne de coses d'estes. Saps què he començat a fer?
1: Què?
0: Yoga.
1: Yoga?
0: Sí. Te ho recomano, només porto 3 sessions,
1: Jo però ja
0: noto, me noto més estirat, ja saps allò?
1: Sí, no? Home, jo t'he vist una miqueta més alt, sí que t'he vist.
0: Te fas estirant.
1: Què dius, Tito, yoga?
0: Allí la Ravaleta, el casal de la Ravaleta, me ho van aconsellar,
1: sí.
0: Tot dones. Jo.
1: Tot no. 99% dones, Tito.
0: Tot dones menys jo.
1: He sentit que ho està petant,
0: Sí, sí, i jo em foto allí i ai, ui, ai, i elles es veus allí que s'estiren i no sé
1: una
0: què.
1: Altra,
0: són més elàstiques.
1: Una altra bona iniciativa de l'Associació de Veïns de la Ravaleta.
0: ¡Bravos!
1: Roquetero de l'any, l'Associació de Veïns de la Ravaleta,
0: sí,
1: Tito.
0: Sí, molt bé.
1: I podem prometre, puedo prometer y prometo que els pròxims invitats seran
0: primícia
1: exclusiva. Tito, lo nostre Tito ha lligat en exclusiva a l'Associació de Veïns de la Ravaleta.
0: ¡Vamos!
1: I pròxims invitats seran l'Associació de Veïns.
0: Allí els apretarem, tots serem ravaleros. Allí tots serem ravaleros en multitud i allí podrem afrontar les coses d'allà.
1: El 99%, Tito. Que hi ha un infiltrat del poble del costat.
0: Bueno, si ve.
1: Sí.
0: Si ve, últimament mos fa la perleta.
1: Avui no he pogut vindre, Tito, perquè té compromisos.
0: Té compromisos varis, sí. Però bueno. I una altra coseta, que sempre ja fa unes quantes setmanes que parlem. L'antena Caro Fest. L'antena Caro Fest.
1: Fota aquí l'aplaudiment.
0: Vinga, va.
1: Quina notícia podem donar avui, Tito?
0: Jo li he dit a l'encarregat o un dels encarregadillos del festival, li ha enviat missatges, no parava d'enviar-li missatges dient-li enviam alguna noticieta extra per a publicar el pròxim programa. Doncs no m'ha fet cas, home. Però jo m'he ficat a buscar, que ja saps que jo per les redes socials vaig buscant
1: equip
0: i rebuscant. Equipo d'investigació. I he vist que enguany, no ho digues a ningú, però enguany és Tardeo.
3: Tito!
0: Enguany és Tardeo.
1: Segurament.
0: Menos mal, Per la nit ja no surt ningú. La gent ja no surt per la nit. Tardeo. 13 de juny, Antena Caro Fest, Tardeo. Que la gent se ho apunti, allí en un asterisco, 2, 3, en negrita, en roig i en el que sigui.
1: I cursiva.
0: I cursiva.
1: 13 de juny, Tardeo. Com, suposo que com sempre.
0: Suposo que serà la pista d'allà dalt. A les piscines i tot allò.
1: Presentadors espectaculars en un principi.
0: I dijòquei, ja veurem qui vindrà. I festivalaco, a disfrutar.
1: Tito, 13 de juny,
0: 13 de juny.
1: Bona manera de començar l'estiu. O d'acabar la primavera. Bé, Tito.
0: Què vols fer? Avui m'anem nosaltres dos, vull dir, que t'apetix, que no t'apetix, què fem, què deixem de fer.
1: Jo què sé, però a mi m'apetiria un temacle.
0: Quin temacle? Tu demana que jo te'l fico,
1: Pues avui no temacle.
0: Ai, mare.
1: Que no servisca com a precedent, però et vaig a fer autobombo avui, Tito.
0: Què dius ara?
1: Una noche de copas.
0: Ah, amigo.
1: La teua versió, que és espectacular, Tito.
0: La vols sentir?
1: I si ho dic jo, és que és espectacular.
0: Moltes gràcies,
1: Tito, per favor.
0: Me faràs emocionar, me faràs emocionar.
1: Fica'm este temacle, Tito, que no sé què vas fer aquell dia, però has fet una obra d'art, Tito. Fota-li!
0: Vinga, va, fotem-ho!
3: Calla, Tito! Aquí.

0: Has t'agradat o no?
1: Estava més finet aquell dia.
0: Bueno, ja la, suposo que ja la coneixies, no?
2: Sí, clar,
0: no? Sí que la coneixies?
1: Però no m'he desgastat poc, saps? L'os de la cadera de ballar esta cançoneta i tot.
0: Ec, la veritat que està tenint molt d'èxit, estic molt content. No para de pujar visualitzacions i a Spotify i això. No sé on t'arribarà, però de moment no para de créixer. Les visualitzacions i arribant super a lluny.
1: Però que has fet un videoclip i tot?
0: No, ja... videoclip no, només està la cançó.
1: Això són escoltes.
0: Ec, igual, mira, m'has donat una idea, igual hauré d'apostar per un videoclip o alguna
1: cosa. Doncs m'hauràs de pagar per aquesta idea, tito. El 18%.
0: Ec, estic, sempre vols cobrar, tu, eh? Sempre vols alguna
1: cosa. L'únic que cobro és de la dona, que m'acalenta, però no m'hi digues com m'acalenta. Espectacular, tito.
0: Bueno, què fem? Entrem a la nostra entrevista d'avui?
1: Ah, tito, fot-li l'entrevista. Ah! Tito.
0: Pues bueno, avui a la Fer Punyetes tenim una visita de nivell i de cames fortes.
1: Molt de nivell.
0: De nivell i de cames fortes. Ens acompanyen ni més ni menys que el president i una vocal. M'ha dit que li digui vocal.
1: Membre de la Junta.
0: O membre de la Junta. Vale?
1: Català correcte, passa el Tito.
0: Vale. Membre de la Junta del Trail Roquetes.
1: Roquetes, vamos!
0: Espera, deixa'm acabar la intro.
1: Deixa'm aplaudir, eh? Deixa'm aplaudir.
0: Aplaudirem. Dos personetes que no paren quietes. Que els hi dius, anem a fer una volta i tornen després de pujar tres muntanyes i baixar-ne quatre. Ojo, eh? Parlarem de córrer per la muntanya, de patir una miqueta o molt, de fang, de pujades impossibles i, sobretot, de l'ambient espectacular que es viu al Trail Roquetes. Així que prepareu les bambes, agafeu aire, perquè avui a Fer Punyetes ens posem en modo trail. Avui tenim en tots nosaltres el Sergi Queralt i a la Eva Llopi!
1: Molt bona nit, Sergi. Molt bona nit, Eva.
3: Bones.
4: Molt bona nit.
0: Què tal?
1: Esteu preparats?
3: Bé, pensem que sí. Sí?
1: Perquè no sabíeu quan us ficàvem.
3: No sabíem on anàvem.
1: Vos heu escoltat alguna vegada?
3: Alguna vegada.
1: Sergi?
4: Algun input mos arriba.
0: Podeu dir la veritat, eh? Si no mos heu escoltat,
3: no,
0: podeu
3: dir. Sí,
0: no,
3: sí.
0: No teníem ni idea, no?
1: Probablement, és que jo no m'he cregut, però bueno, farem bona que sí. Molt bona nit. Va, expliqueu-mos com va sorgir això del trail.
4: Bueno, el Trail Roquetes neix a partir de la voluntat de molta gent de participar en curses de muntanya. I aquí a Roquetes no hi havia massa possibilitat en quant a entitats que estiguessin per la feina. Llavors, bueno, un grup de gent que tenia interessos comuns van decidir formar un club, se van ficar d'acord, van tirar endavant el club i a partir d'aquí van començar a participar en curses de muntanya. A part de curses de muntanya, donat que és un club de muntanya, també es fan activitats pròpiament dites de muntanya que no són purament competitives, sinó que són més d'aficionat.
1: Vale, però quan va començar aquesta aventura?
4: L'aventura comença l'any 2011.
1: Ah, molt bé, ja. Sí,
3: o
1: sí.
3: Sea, sí, quan comencen a tancar tots els pubs i no sabem on tarà.
1: Aquí està.
0: Aquí ho han de fer alguna cosa, no?
3: Hem de fer alguna cosa, mos hem de distraure.
0: I de salut, i per anar bé, canviem el rol, no?
3: Claro.
0: I alguna de salut.
1: Vinga, doncs quedem als albergues, montem la festa allí.
4: Refugis, albergues,
1: bo.
4: Algun bivac... El que més convingui.
1: Això del bivac jo no sé què.
0: Ja m'he perdut, eh?
1: Sí.
4: Dormir al ras.
0: Hòstia. Això ja vam al·lucinar quan va vindre, com si dieu, lo de la bicicleta que va fer la volta al món. No em recordo el nom. Que és Roquetero?
1: També.
3: Ai, sí.
0: Ara, així mos escolta, si mos escolta mos ho dirà.
3: Sí.
1: Ja no me'n recordem, eh?
0: Pai de Pérez, no.
1: No.
0: Hidalgo.
1: Correcte. Hidalgo. Quan anava a dir jo, Tito, m'ho has pres.
0: Doncs mos ho va contar, jo li vaig fer repetir unes quantes vegades perquè dic, ha de ser molt valent això de dormir al ras, eh? Jo no ho sé si tindria, anava a dir, si tindria los...
1: Pebrots.
0: Bueno,
4: jo ho he fet alguna vegada, no és que sigui la moda de les prefilals predileccions, però alguna vegada que ho he fet, arriba un moment que quan tens ganes de dormir, dorms i s'ha acabat.
0: Però tot sol? Dormir tot sol al ras?
4: Al ras.
1: Home, Hidalgo un dia va dormir un jabalí que estava allà al costat, eh? Que va dir que sentia soroll.
0: Clar, sentia soroll i pot ser qualsevol animal, no? Que està pel camp.
4: Bueno, però a la muntanya el més perillós és tu.
0: El
4: perill més gran és tu mateix, a la muntanya.
0: Ja, però no ho sé, jo no ho sé si...
4: Almenys per aquí. Per aquí el port.
3: Bueno, jo ho vaig fer una vegada i la veritat és que entre que sóc com les gallines, que quan hi ha llum no dormo, així de clar t'ho dic, i els mosquits que hi havia per allí, o sigui, dormir, no vaig dormir. Va ser com si fos la nit blanca.
0: Jo no sé si no dormiria, perquè és el que diem, no? El sorollet.
3: Sí.
0: El sorollet de la rama que aquella que s'ha trencat. El sorollet de no sé què.
1: I la llosa, damunt de llosa. La pedreta en cap, que també.
3: Dona, que tries algun puesto tobet.
1: Sí,
4: a la muntanya, comoditats poques.
1: Sí.
4: La veritat és que no, no és un mitjà que sigui l'Hotel Rich. Més aviat és...
1: I llavors, vosaltres, què feu? Sortides setmanals? Feu eventos, diguéssim?
3: A veure, una vegada al mes se fa una sortida que és oberta a tothom. O sigui, no és només de gent del club, sinó que també pot vindre gent de fora, el que passa que hi ha places limitades, perquè, claro, tampoc no pots agarrar i dir bueno, anem 100 i pico persones a lo loco. I després, pues, entre nosaltres sí que a vegades pues, se formen grups, o si algú, per exemple, fa una sortideta en diumenge, ho fica al grup i llavors pues, s'apunta gent o no. I...
1: Són curses o és a caminada?
3: Això és caminada. Després estan les curses, que també hi ha un grupet que... Hi ha gent que se dedica més a caminar o a fer sortides més light, que no són light tampoc, perquè quan estàs
1: diverses
3: hores caminant i per amunt i per avall i tot, pues, també requereix cert esforç i cert...
1: Sí, sí, no, està clar, no? És estimar la natura, anar a pegar la volta pel monte...
3: Correcte. I després també hi ha un altre grup que se dedica més o els agrada més anar a fer curses i, pues, bueno, és una mica... Pues, abarca tothom.
1: El Trail Roquetes, vosaltres ne creu de, o ne promocioneu de curses o ne feu, diguéssim, de dir esta cursa la patrocina o la...
0: O que la... porti el nom del trail, no?
1: Sí.
0: Curses de nom del Trail Roquetes.
4: Nosaltres fem el quilòmetre vertical, que enguany és la 14a edició, vale? I a final d'any fem la Sant Silvestre. La Sant Silvestre és una cursa popular, totalment gratuïta, sense cap tipus de fall de lucre.
1: El dia 31, no? De desembre és això?
4: Bueno, l'últim diumenge, perquè organitzar coses d'aquestes entre setmana...
1: El dia 31...
4: Sol ser...
0: El dia 31 és mal dia, eh?
1: La nit és llarga, només falta arribar a reventar.
4: Si el diumenge cau en 31, la fem, no tenim problema.
1: Vale.
4: Però bueno, això a les 2 de la tarda, finiquitat.
1: Molt bé.
4: I després la gent ja continua els seus torrons, el seu cava i...
0: I tot el que vingui.
4: I tot el que vingui, que el Nadal sol ser llarg.
3: És el calentament.
1: És que, claro.
4: I el quilòmetre vertical és el nostre event per excel·lència, este, que fem la pujada a Caro des de baix de tot, des de concretament del barranc de Lloret. Això es fa, sol ser el mes d'octubre, i no té afany de lucre perquè, pues, bueno, pues, el pressupost no dona per a més, però sí que és pagant, esta sí que cobrem una inscripció.
0: També, clar, perquè deu tindre despeses també
1: i assegurances.
0: Muntar una cosa d'estes.
4: Més despeses que ingressos.
0: Claro, metges, seguretat...
4: Tota l'organització, tota l'organització en si, que vist des de fora sembla poqueta cosa, però quan te fiques a tirar endavant any a any la resta de companys de la Junta comencen a sortir coses, se fiquen totes damunt la taula i quan fas un recull final dius, Déu-n'hi-do, tot el que hem hagut de fer perquè la gent pugui gaudir d'una competició per la muntanya.
3: I pensa que també per a poder accedir i tal no ho tenim fàcil, o sigui, la muntanya no comença aquí al peu, moltes vegades hem de tirar d'autobusos i això també és una despesa, els avituallaments, vull dir, hi ha diverses coses que a vegades no es veuen i que estar allí que requereixen diners, esforç i
4: molta gent, molts voluntaris.
0: I a Pussa te'l deixeu participar o no?
3: Home, claro, a ell sí.
0: A més que si participa ell ja no té gràcia.
3: És que ell se'n sap de memòria.
1: La meta no està del quilòmetre vertical. Perdoneu la meva ignorància, però jo sempre he pensat que corres de covards, però això no ho he fet mai, però...
3: Ho pots fer caminant.
0: Te costarà un ratet més, ja.
4: Al cim de Caro, al cim de Caro.
1: Al cim dalt de tot?
4: Al cim de Caro, dalt de tot.
0: A les antenes.
1: Tot sendera.
3: Sí.
0: Jo ho he fet,
1: Ròculs.
0: Jo quan tenia 15 o 16 anys, o quan era a l'ESO, jo ho he explicat alguna vegada, que ho vaig fer.
1: Ens coneixem de tota la vida.
0: Però jo ho vaig fer una miqueta més de temps.
1: En 7-8 dies ho vas fer. I vaig tindre que baixar de l'helicòpter, va ser sonat, allò, hòstia.
0: No vaig fer ni tal ras, però quasi, em va faltar poc.
4: Tot el seu mèrit.
0: I tant. Jo sempre ho dic, vaig pujar en motxilles, perquè anàvem a fer una excursió que durava més dies, i vaig tenir que pujar motxilles d'altra gent que anàvem per allà que no podien, algun al braç i tot vaig pujar a l'últim moment, vull dir que...
1: Però aquí hi ha diferents versions aquí, Tito.
0: Jo et conto la meva.
1: Era qui et pujava tu, jo he sentit diferents versions.
0: No, creu-me a mi, creu-me
1: a mi. Ja ho sé, Tito, ja ho sé. I llavors, membres, sou molts de membres al trail?
4: Actualment som 170 socis.
1: Està molt bé, està molt bé, molt bé, molt bé.
3: Hi ha gent més activa, gent menys activa, clar. Hi ha gent que és pues, gent del poble que pues, vol col·laborar perquè és una entitat de roquetes i tampoc no ve a les caminades, però bueno.
1: Jo sempre us havia vist, no havíem parlat mai així personalment, però sempre a les ofrenes i fa tot. Sempre sou dels que sempre esteu allí.
3: Bueno, és el que toca.
1: Sempre sou dels que col·laboreu, sempre esteu a totes aquestes accions així, com si altruistes, sí? O sigui, altruistes sempre sí. Esteu. Això sí que és una de les característiques que us representa.
0: Es
1: que
0: veuen, sempre, es veuen sí. D'una hora lluny, clar, van de groc,
1: i es veus tots que estan en forma.
0: Clar, dius, mira, els estos són salut, desprenen salut, està xat.
1: Veus la sessió de jubilats que arriben a la final de l'ofrena reventant i ells arriben fresquets com un crac.
4: Claro, home, la nostra voluntat és agrair al poble tot allò que mos permet i que mos dona, pues, de quan en quan pues, també volem reconèixer i participem de les activitats que es fan al poble.
1: No, molt bonic.
0: Claro
1: molt
0: sí.
1: Aplaudis, Tito!
0: Que la primera, la primera.
1: I llavors, les caminades sempre són per muntanya, no aneu mai, jo què sé, de l'Ampolla a l'Ametlla, sortir d'així més planes, més...
3: Se n'ha fet també alguna d'estes. Lo que passa que és més de muntanya. I, per exemple, lo de l'Ampolla a l'Ametlla sí que s'ha fet perquè també pues, com té la part esta que no és plana del tot, que estan els penya-segats, que tal, també s'ha fet.
1: Molt bé.
3: Però, per exemple, pues, Via Verda, pues, no és un àmbit al que nosaltres mos movem. Que no tinc res en contra, eh?
0: Vaig jo per allí.
3: No, jo també, ella en bicicleta. Però, bueno.
1: Però no busqueu totes aquestes coses, busqueu més muntanya, més sendereta sí. I...
0: Encara
1: no.
0: En falta, per arribar al trail encara en falta.
4: La nostra més natural és la muntanya. I és allà realment estem a gust. Però bueno, també t'he de dir una cosa, al mes d'agost fer una ruteta per la vora de la platja i acabar un xiringuito fent un refresc,
1: vale.
4: També s'agraeix.
0: Aquí li ha canviat la cara a Calú, eh?
1: Sí,
0: això
1: sí,
0: t'ha agradat?
1: Jo vos espero allí. Vos espero el xiringuito i la xamponet.
0: Tu a l'entrada i a la sortida, sí. Jo estaré allí, a l'inici i al fi.
1: Sí.
3: No tot és sofriment, també hi ha recompenses.
1: Està clar, no, i suposo que per a vosaltres ja han après... És que jo soc molt dropo per aquestes coses, però clar, jo valoro que l'anar per allà al mig, veure totes les... els paisatges, tot el que s'ha de veure des d'allà dalt, tots aquests ho saps valorar, ser guapo.
2: Ja està clar.
1: Però jo, personalment, no és una cosa que me llame l'atenció, però jo només sento quan acaben de fer una caminada, perquè tinc un company que està en Bastos, que es diu Dani Cuesta, que havia de vindre, però
3: sí.
1: Caca pel canal s'ha fet, no se n'ha fiat. I ell sempre, no sé quants metres, desnivell acumulat. La frase és desnivell acumulat, sempre. Vinga, vam fer no sé quants metres, de desnivell acumulat. Això és los trossos que són només de pujada.
0: Mm-hmm. Pujada.
3: Pot ser de desnivell amunt o avall, vull dir.
1: També és acumulat, sí. El desnivell acumulat també pot ser...
3: Sí.
0: Primer es puja i després se baixa.
4: El desnivell negatiu també casca molt les cames, però molt.
1: Sí, no?
4: I amb baixades baixar. Que quan has acabat dius, si ho sé no m'hi fico.
0: A mi em cansa més baixar que pujar.
1: Sí o no?
0: Bueno, a veure dins dels seus d'això, però és que baixar els ginolls i casca allò i clam, i clam, i clam, molt de rato cansa la baixada, eh? I en pedra i roques i tot això m'aixaca, ella se'n riu volguem dir que no sap el
3: que és. No, que sí, que
1: sí. Sí, és bonica la ignorància, havia pensat.
0: Estic parlant a nivells...
1: Sí, sí, des de la ignorància totalment,
0: sí,
1: i tot.
0: Sí, sí,
1: per això estem aquí.
3: No, que tot passa factura, ja t'ho dic. Sí. Que a vegades arribes en un de mateix xiques i dius, ai, mare, què vaig fer ahir?
1: I anecdotes o alguna així que us hagi passat allò al mig de la muntanya d'estar com on sortim?
0: Això.
1: Del rotllo...
4: Bueno, alguna vegada han perdut gent...
3: Home, això no ho digues.
1: Sí, no.
0: Però bueno, els heu tornat a trobar, no?
4: Sí, enseguida,
3: bueno,
4: enseguida.
3: Mos ha vingut l'helicòptero també, però l'helicòptero no, els bomberos sí.
4: Ha sigut tot un... Tot
3: però
4: un...
3: bueno, s'ha de donar faena a tothom.
4: D'anècdotes n'hi tenim unes quantes, sí.
1: Però
4: la muntanya és un mitjà que permet l'aventura i com a tal, però a vegades no toca fer. No són aventures d'aquelles que hagin acabat malament, però sí que...
1: Perquè s'ha perdut, molt bé, no...
0: No m'ha passat, no.
4: Lo típic de pedres és, te quedes un moment aïllat i arriba un cruce de sendera i què faig, dreta o esquerra? Normalment, tires a la dreta i el resto de gent va per l'esquerra.
1: Ja.
4: Llavors, quan veus que no hi ha ningú davant, tires atrás i sempre trobes algú que...
1: Esta
4: és la típica.
3: Però bueno, després jo et recordo una que va estar bé perquè bueno, havíem d'anar de al revés de Caro, com si diguéssim, i nosaltres, o sigui, mos vam separar el grup, vale? I els que anàvem cap a casa no havíem d'anar de cara a Caro. i no sé com caminant, no sé com miro i dic, escolteu, que ara està allí, no anem bé. Total, que havíem d'agarrar una sendera que es desviava, però anàvem xerrant i no me'n vam enterar. Damunt era un dia que hi havia neu. I llavors, després, per a intentar tornar, el que portava el GPS se va quedar sense bateria.
0: Ostres.
3: Que tu ho trobaràs, se mos feia de nit, mos vam començar a ficar nerviosos, i al final va aparèixer un home d'allí de la nada, que era d'un poble, era d'Alfara, es veu, i estava per allí pasturant, i va dir, diu, què feu? I diu, no sabem tornar, no sé què, i mos vam anar en ell, i ell és el que mos va portar, que això no ho hauríem d'explicar, perquè, clar, diu, va, però els del Tres Roquetes se perden. Però, bueno, això
0: era
3: fa molt
0: llum,
3: de temps.
0: Aquell home es va il·luminar,
3: Sí, ho diem, dic, ha sigut com una aparició.
4: Eternament agraït, Genés Tome. No.
0: Jo també ho he contat alguna vegada, també d'anècdota, en tinc alguna pell del port. També quan vam fer una altra excursió, allà dalt, estem al refugi, dormíem, m'apareix què fèiem, l'ESO, també. Però al principi, a primer o així, que érem bastant jovenets, i mos van dir, heu de
1: encara
0: fer una...
1: No fumàvem.
0: No, encara no fumàvem i tot això. I mos van dir, va, farem una activitat, i del refugi de Caro havíem d'anar a la Font del Mascà per correcte, una sendera pell de tras, que és no res, és no correcte, res. Diu, heu d'anar seguint los GRs i fareu cap a la Font del Mascà. Doncs pues bueno, nosaltres mos vam anar. Bueno, que hi ha gent que vam fer cap dalt a la mola, detrás de la mola, dalt de tot, i no sé on, allà baix de tot, bueno... helicòpteros... Van fotre una liada que es van fotre blancs els professors, eh?
1: Jo només explicant, jo m'he perdut dues vegades, explicant què vas fer tu, jo m'he perdut.
0: Era un trosset de no res, i vam anar allà dalt a la muntanya, travessant, bueno, una animalada. Se van cagar perquè, claro, érem crios de primer d'ESO o això, i, claro, com us ho dius als pares, que estan tots els crios desapareguts pel port.
1: Ja,
0: ojo,
1: ja.
0: Ojo.
4: Algun pare ho hagués agraït.
1: Sí.
0: I sé que d'algun va arribar tard, que el va haver d'anar a buscar algun helicòpter o no sé, que no el trobaven. Jo, vull dir, valla liada, van fotre per allí.
1: El tema d'Albert, que li fa tot això, això també, bueno, encarregueu vosaltres del manteniment, coses d'estos, o això ja no és cosa vostra?
3: No.
1: Els albergues ja tenen el seu propietari o responsable.
3: Correcte,
1: o...
3: sí.
1: Això sí que no sé com funciona.
4: Els bueno, albergues normalment, bueno, a la muntanya es diuen refugis, majorment.
1: Refugis.
4: Llavors, tenen el seu guarda, que se n'encarrega de vigilar el refugi, i de...
1: Però això són els forestals, els guarda? No.
4: Això és, una persona que porta el negoci.
1: Va, és ell un negoci.
4: Exacte, sí. Ell se n'encarrega de tindre'l vigilat, de tindre'l en condicions i de fer-te el menjar, sopar, esmorzar i un pícnic per al dia de la caminata.
3: Bueno,
4: a la d'allò.
3: Perdona, n'hi ha que són de lliure accés. Allà on és estos, no.
1: Estos són de públics, diguéssim.
3: Sí, correcte.
4: Sí. N'hi ha de lliure accés i n'hi ha de vigilar.
1: Però aquí també te fan la teca, a més, si vas?
3: No, allí no hi ha ningú. Allí t'apanyes.
4: Allò són quatre parets i com a molt un parell de fustes per a que pugues dormir.
1: En un somier.
4: I a la porta...
3: O com a molt demanes permís a la entitat o a on pertany, per a dir, passarem nit allí, més que res per a informar i tal, però vull dir, està obert i no...
4: I no.
1: Ja està.
3: I nosaltres no en tenim cap. Sempre hem fet la conya a vegades, perquè hi ha altres entitats dels pobles del costat que sí que en tenen, i a vegades quan anem a caminar diem que no n'ocuparem un d'estos.
4: M'agradaria.
0: Bueno, ja és millor quatre parets, que no pas dormir a la tenda de campanya fora de ras.
3: Pues sí, i els mosquitets i tot, sí, doy fe.
0: I que alguna anècdota així, una miqueta més xungueta, vos heu trobat d'agarrar un mal temps, un temporal? Per exemple, aquí dalt al port, quan baixa la boira, allò és... Agarra't, quan t'agarra la boira aquella que no veus res d'aquí davant.
3: A mi em va passar una vegada, però al Monte Perdido, o sigui, vam fer una ruta també amb dos companys més, que són del trail, i vam anar un estiu en plan de dir, bueno, anem a fer l'alta ruta del Monte Perdido, venga, aquell com aquell que va a passejar pel d'això.
1: On està el Monte Perdido estès?
3: Hasta de cara allí a Huesca i tot allò.
4: Pirineu.
1: Molt bé.
3: I res, que estàvem allí i hi havia una part de la muntanya, claro, allí pues, les tempestes de cop pues, començava a ploure o el que sigui, sí. Mos va agafar la tempesta, però era molt bo perquè, claro, com era una muntanya, com si diguéssim, la banda d'una muntanya estava en sol radiant i a l'altra banda pues, va començar a ploure, a pedregar, a tronar, però, claro, nosaltres no sabíem que l'altra banda feia sol. Damunt se mos feia tard, no es veia res, vam passar per un puesto que patinava i hi havia cadenes, i jo em vaig ficar nerviosa i em vaig entortir al peu.
0: Vaja, tot anava malament.
3: Sí. I hasta que era en plan de dir, uf, d'aquí no sortim, aquí mos quedem a passar la nit, i va ser que vam anar seguint, i al girar, resulta que allí feia un dia, però espectacular, i va ser com passar de l'infern a tornar...
0: No, que es passa malament, sí, eh? Sí, i comences sí. a ficar nerviós i...
3: Sí, sí, ui, perquè a més, entre que ho teníem allí damunt, que es feia de nit i tal, i diem, mare, dic, a més, dic, no havíem avisat a ningú, perquè era també de les primeres que fem, i era així una mica com a més inconscient, saps?
0: Claro, i al final no ho saps com hi ha, sí. això, no saps si anar cap aquí o anar cap allà, sí, si sí, vas sí. en GPS o coses d'estes, sí. vale, però si no us dius, és que, claro, no sé quina decisió prendre, saps?
3: Jo és la vegada que m'ho he passat més, o sigui, que m'he ficat més nerviosa, i allò, com a punt de plorar i tot, però aguantant lo tipo, saps? De dir, no, aquí no passa res, fem conya, però
0: és
3: sí,
0: que
3: sí.
0: si vas en més gent, t'has sí, d'aguantar sí. una mica, perquè els senyors, si mos fiquem tots a plorar, no creiem sí. res.
3: No sé, que els altres que estaven en mi, penso que estaven pitjor que jo.
0: Tu, Calo, no t'ha passat cap? Tens poques experiències, jo, però la muntanya m'apareix.
1: L'única vegada que he anat a la muntanya vaig ser dos vegades. La primera i l'última, que vaig anar a la foradada, que vaig arribar a l'agonitzant.
0: I vas dir, mai més.
1: No, sorrentable. No, sorrentable. I amb una llidada no hi ha ni... És com si
3: un xiringuito, eh?
1: Un xiringuito, és com si avetuallament ni res. I vaig anar per la banda de la ràpida. Juraria que és... Abans d'arribar a la ràpida, a la dreta...
3: Correcte.
1: Sí, sí. Tinc un ligero recuerdo, perquè és que el meu cervell ho ha borrat perquè vaig estar sofrint, però... I vosaltres, el que és... Camino de Santiago, Fato d'Este, vos animeu a fer-ho així en lo trail? O si o personalment vosaltres mateixos?
4: No. Jo personalment no tinc cap tipus d'al·licient en fer-lo, és una cosa que no m'ha motivat mai, tot pot ser perquè no ho he provat, no ho he vist ni ho he viscut, però sí que hi ha gent del club que la té com una fita i hi ha gent que l'ha fet. Per tant,
1: però vosaltres com a sortida, no?
4: Com a sortida organitzada per part del club, ni l'han fet,
3: sí,
4: ni...
3: Sí que bueno, sí. Sí que l'han fet.
4: Sí, és veritat.
3: A veure,
4: sí,
3: matisem. Sí, sí. Jo, per exemple, l'he fet, vale? No en el club, jo el vaig fer en bici, fa anys. No. I l'experiència, vull dir, és molt bona. Molt cansada, molt tot el que tu vulguis, però va estar molt guai. I després del club, el que sí que es va fer és un grupet, sí que van muntar sortida i van anar, que també va haver anècdota, perquè va ser que es van encantar de buscar lloc i no em van trobar, i els hi va tocar dormir al ras amb l'almacén, que això sempre ho conten.
1: Com si deixo de dormir al ras, com era això, la paraula esta, quan dorms al ras, com has dit ell, la...
3: Bivac.
1: Bivac. Esta, la gent, bueno, bivac.
4: Esta no és ni bivac, directament, allí en pots, t'acomodes, no. Un demà.
3: I després jo en amigues també hem fet alguna ruta, algun tramo, no tot sencer, però he dit, posaré per fer 100 quilòmetres, i hem anat 3 o 4 dies, però clar, el rotllo és diferent.
1: 100 quilòmetres, quan ho dius en diminutiu, és que és un estofat.
0: No, però ho diu així, ho he deixat caure així, mira,
3: així,
0: ja està.
3: Mira, ahí lo dejo.
1: I li dic, cari, vaig a fer dos cervesetes, sap que em fotré llimat a tope. Quan ho dius en diminutiu...
0: Jo l'altre dia vaig sortir i vaig fer 6 i quasi moro, eh?
1: Però
3: si vas en este que vas xerrant, no sé què, pares, perquè pares aquí al baret a fer no sé quant, te passa diferent, totalment. És diferent de quan vas en modo cursa o quan vas de dir a tal hora i d'estar a algun puesto. Però
0: això del Camino de Santiago, veia una època que estava de moda, i jo vaig arribar hasta firmar una servilleta i tot, una nit de borratxera. Vam firmar una servilleta a 3 persones, estàvem, jo i 2 més. I mos vam comprometre, los 3, que aniríem a fer el Camino Santiago que ja estiu. Bueno, i es va quedar la servilleta.
1: Ahí está, la servilleta.
0: I no sé què es va fer.
3: I què s'ha fet, la servilleta?
4: Com la de Messi.
3: Messi, jo anava a dir, Messi va començar així.
0: No sé què es va fer.
1: Una guanta amb la cubata i ahí es va quedar.
0: Que sí, que volem.
1: I si algú vol fer-se soci o membre del club, on vos podem trobar, allò, els redes socials, fa tot este...
4: A la pàgina web del club, a www.trailroquetes.cat, trobaran tota la informació necessària, trobaran també el formulari d'inscripció, només cal que l'ompliquin, que el rellenen.
1: Número de compte.
4: Número de compte, per descomptat. No tenim cap tipus d'interès, però bueno.
1: Sí, no.
4: Vale? I ganes de xalar, passar-t'ho bé i caminar.
1: He caminat pel món. Instagram, suposo, Facebook, fa tot
4: Instagram, també. Trailroquetes.cat, Facebook, Trailroquetes.cat.
1: Molt bé, guai, guai, molt bé, molt bé. M'agrada la idea. Si no fos perquè no em mola la caminar, lo de...
3: O directament lo tu a tu, de si algú te coneix i de dir, escolta, que jo vull apuntar-me, doncs t'ho passem per WhatsApp i cap problema.
1: I rollo Marc...
3: Facilitat, facilitat.
1: Mercè dancing d'esto, mercè chanting, com diu això, samarretes, jaquetes, tallavents, fa tot això, també teniu per a vendre...
4: Tenim tota una línia de roba, d'equipació per a fer aquest tipus d'activitat. Vale, que és...
0: Ja els han vist, eh? Aquí. Avui els han vist una hora lluny quan han vingut, eh? Un groc potent, un groc potent.
3: És groc xillon.
0: Sí, sí, sí.
1: Si et perds, s'ha de trobar l'helicòptero ràpid.
0: Està fet, està fet en vista.
4: Aquí està el secret, aquí està el secret. Bueno, un dels consells que es dona és que quan vas per la muntanya portes colors xillons, perquè si passa alguna cosa... sigui fàcil de trobar.
0: Veus, cal que sempre va de fosc.
3: Claro, és pobret, no una, perquè et trobi l'helicòptero, dos, perquè no et confundis que no el jabalí.
0: A mi no confundiria en un jabalí.
3: Això no ho he dit.
0: Ja ho he dit jo.
1: Bo. Després, tots aquests gent que... Això ja és opinió vostra personal. Tota aquesta gent que vosaltres veieu que se'n va anar a la muntanya així en les xocs o les sabatites de tanqueta i fa tot este... Vosaltres què opineu de tot això? De l'estofat que li foten els bombers, a la policia, d'això? Què us podem dir a aquesta gent?
0: La gent que no té cap, no? Que va fer per les muntanyes animalades sense cap, que no miren el temps, no miren res, i després bomberos i rescats...
3: Bueno, és que mos hem trobat en coses d'estes, eh? Inclús alguna caminada, algú que te s'ha presentat perquè tu fas un tríptic i informes a la gent. I llavors us hi dius... s'ha d'estar mínimament preparat o has de portar el calçat adequat, i a vegades t'ha acudit gent que no han caminat en la vida o diuen, sí, jo vaig a caminar tots els dies per Via Verda a Villoreta, ja, no és el mateix,
1: la fot per la claro,
3: i després patissen i després mos ha passat.
4: Lo meu consell és que qui vaigui a la muntanya, sigui l'activitat que sigui, que tingui la precaució de saber si se fica, mirar la predicció meteorològica del dia i anar suficientment equipat. No cal portar una motxilla de 40 quilos a l'esquena, però quatre coses bàsiques, com són menjar, aigua, un petit botiquín i roba per si gira mal temps, això no pot fallar mai.
1: Un bon calçat també, suposo que també és, no, super indispensable anar ben calçat per a no...
0: D'aquí d'Antena Caro ho diem, eh? Sí. Queda dit, la gent que vagi preparada a la muntanya.
1: És
0: ben
1: més.
0: Calçat, ben vestit, ben protegit, ben informat i tot el que es diu, eh?
3: I a poder ser acompanyat, o si més no, que digui algú on t'ha anat o la ruta que pensa fer. També, perquè a vegades... Sí.
1: De dir, me'n vaig allà dalt, si no costa res, avisar.
0: Si no arribo sobre estona, patiu, eh? Allò sempre ho diem a tots, quan sortíem de nit. Si no arribo cap allà a les 6 del matí, doncs patiu.
3: I es preocupaven?
1: Si no arribo a les 6, doncs espereu dos horetes més.
0: Dos horetes més, que a vegades passa.
4: I el que no pot fallar mai a la motxilla, això no es pot deixar mai a casa, és el sentit comú.
1: Sentit comú.
4: Si veus que l'assumpte es torça, doncs quasi val la pena pegar la volta o prendre alguna decisió que evita el perill.
1: Però, per exemple, ara que està tot lo de allí a Barcelona, lo de la PPA esta, de la peste porcina africana, que els estan dient que no vaiguen, que la liaran parda, que contra més tarde se m'atraurem la puta malaltia aquesta damunt, pitjor per a l'economia, i la gent segueix anant allí i...
0: Som així.
1: Diversos n'hi ha a tot arreu.
0: Som així.
4: Hi ha gent per a tot.
0: Hi ha gent per a tot.
4: Exacte.
0: Però hi ha gent que li agrada el morbo i baller. I llavors els cabalinets, aquests que estan malaltets.
1: Però la gent, si li agrada, s'apunta al trail, tindrà una assegurança, també, que us deu cobrir una assegurança per aquestes escapades, per a...
4: Tenim una assegurança d'activitats i una assegurança de responsabilitat civil, i tot aquell que s'apunta amb nosaltres, bé sigui per eventual o bé sigui si es fa soci, està cobert per l'assegurança. Hi ha l'opció a nivell personal de treure's una targeta federativa que et cobreix tot allò que fas tu pel teu compte, encara que no sigui activitat de club, i bueno, te dona una certa tranquil·litat perquè això
1: és com aquell que juga a futbol i té la mútua de
0: tu, anar tranquils, anar tranquils és lo tot, i més en aquestes coses,
3: i que a més no sempre fas coses per aquí, a vegades pues, vas a Pirineu, vas a altres llocs i també
1: sí, cruzeu una frontera, aneu a França, Pirineu.
4: Nosaltres jo he fet coses pel Pirineu, i el Pirineu, les parts més altes i més xungues solen estar a la frontera. Per tant, segons quines moltes rutes, estàs passant d'un país a l'altre i pràcticament ni te'n dones compte.
1: I llavors, clar, allí ja tot és assegurat, allí ja tot va de la
3: butxaqueta. O sigui, si caus o passa algo, copet i cap a la banda, sí, que toca.
0: Depèn de quina banda caus, tindrà sort, i depèn de quina banda...
4: O depèn de quina banda t'agarra, perquè si estàs molt avall, tornar a pujar, pues, té la marinera.
1: Espectacular. I pròxims events que puguen anar la gent així... Que no, encara que no siguin socis, no diu que feu una escapada mensual?
3: Ara este mes fem la de la sortida del Coll de Jou, no? Me penso que era.
4: Correcte.
1: El Coll de Jou. Sí. Això és, on és això?
4: Això és aquí dalt a Falset, per prop de Falset.
3: Sí.
1: Increïble.
4: Per la banda de Riu de Cols i la carretera que va de Falset a Reus.
1: Veus, jo estic treballant a Reus ara.
3: Doncs pues mira, si t'animes.
1: Jo vaig per a Falset, a Falset. Iau.
3: No us pots vindre a fer l'avituallament, que això també hem fet de quan en quan fem l'avituallament sorpresa.
0: En bona sombra i cervesa fresca lo teniu allà.
4: Sí. Nosaltres de quan en quan alguna sorpreseta oferim. No tot és caminar. No tot és caminar i patir. De quan en quan alguna...
1: Bueno, esta que dius de falseta, això és per a tot aquell poca roba, diguéssim, que no siguin membres de la trail o...
4: Per a tot aquell que tingui ganes de participar-hi.
3: A veure, especifiquem. Primer, quan fem les sortides estes, primer les publiquem al club, per a gent del club. Vale? Perquè, a veure, si també ets del club i pagues una quota i ets del club, doncs has de tindre algun benefici.
1: Algun benefici.
3: Llavors, si no s'omplin les places o ne queden més o determinem que pot vindre més gent, ja ho fem extensiu a altra gent, que a vegades hi ha gent que no és del club, però potser doncs, tinc un amic, tinc un cosí, tinc un el que sigui... que vull que vingui, llavors poden vindre.
0: Paguen com una petita part i
3: paguen ja els 3 euros de l'assegurança i ja està.
1: Perfecte, espectacular.
4: M'acabes de donar una idea, eh?
1: Sí o no?
4: Sí.
1: Anem a migerar.
4: Que això dels 3 euros ja queda molt curt.
0: És molt antic, això dels 3 euros és molt antic, ja. Sí, és com el que diem abans de les roses, en 3 euros ja no en trobes cap
3: rosa. Però de moment és el que hi ha, o sigui
1: sí,
3: que...
1: Sí, sí, sí.
4: Però bueno, veig que la gent...
1: Apunta, una això, no a mi mismo. Per la pròxima reunió... Bo.
3: Una Judita,
1: amigo, porfa. Pues, Tito, què?
0: Què vols fer?
1: Jo començaria...
0: Jo el que tu digues, avui manem nosaltres, sí,
1: i fotem una ronda flaix.
0: Vols anar a ronda flaix, ja? Les vols apretar a mi? Canviem ja de tema?
1: Va. No tinc la veu suficient. Tito, explica'ls-hi tu de què es tracta això.
0: Bueno, mos han dit que no mos han escoltat, o sí que mos heu escoltat algun programeta, si mos han escoltat, ja ho saben, eh?
1: Sí?
0: Sí, vos farem unes preguntetes, que els farem? 10 i 10?
1: No, farem... Ne tenim dos.
0: Tenim dos, les antigues i les noves.
3: Ai, mare, això
0: pues ja... Un, les antigues, i l'altre, les noves. A sorteig, ja està.
1: Les noves són les més...
0: No, totes són iguals, vull dir, totes tenen el seu...
1: Un puntet més de...
0: Són unes preguntes que s'ha de respondre allò rapidet, saps? Vull dir, pam, pam, pum. Pam, pam, pum.
1: Va, Tito, decidís...
0: Sense pensar.
1: Decidís qui fa les noves i qui fa les velles.
0: Així em deixes decidir-me? Ho tinc molt clar.
1: Dispara, va.
0: No em digues per què, però ho tinc clar. Les noves, paella. I les velles, paella. No per res, però m'ha vingut així, saps allò que dius? Ha de ser així, ja.
1: Sí, no, m'apareix superperfecte.
0: Per quines comencem? Comencem per Nella, no?
1: Comencem per Nella. Sí, per les antigues.
0: A veure, va.
1: Resposta ràpida,
0: sense pensar, allò és pum, pum, pum.
1: No són molt difícils. Comencem. Primera, car o peix?
2: Car.
1: Nit o dia?
2: Dia.
1: Amics o família?
2: Amics.
1: Vi o cervesa?
2: Cervesa.
1: Dalt o baix?
2: Dalt.
1: Ah, valent. Un hobby, una afició que tingues?
2: La lectura.
1: Molt bé. Una fòbia?
2: Pues ara no m'hem de cap al cap.
0: Bueno, sempre els ho passa de tothom,
2: Si
0: però sempre
2: algun,
0: hi ha...
2: Si algun dia me'n ve una, ja vindré
1: una aranya.
2: Res.
0: Home, passant les nits com passa pel ras, pocs bitxets i pocs animalets de fòbia.
1: Espera, avituallament, Tito. Vale. Una mania, un toc?
2: Una mania... anar a quarto de bany tan pront de Mexico, encara que no necessite fer res.
1: Què has fet que no faries mai més?
2: Uf. Home, hi ha alguna decisió econòmica que pegaria la volta, si pogués.
1: Te vas fer autònomo també, no?
2: No. No va per aquí.
1: I si d'aquí molts anys, quan te morgues, quina frase voldries que et fiqués a la làpida?
2: Una frase lapidària.
1: Allò és a la làpida, que fique.
2: Bon dia a tothom.
1: Molt bé, Tito. Bé, Tito, bé, perfecte.
0: Probablement ha fet el rècord,
1: Sí, sí.
0: Probablement ha fet el rècord, aquest home, De rapidesa i contestar...
1: Ens falta de la fòbia?
0: Sí, però és igual.
1: Els machos alfa, com jo ja, no en tenim de fòbia ni res. Els lomo plateau, d'això.
0: A vegades se queden que... Hosti, que això no sé si ho he de dir, jo no ho sé... No, pam, pum.
1: Bueno, Tito.
0: Continuem.
1: Sí, ara.
0: Ara bé.
1: Estàs preparada?
3: No ho sé.
1: Are you ready?
3: Let's go.
1: Què ets més, de parella o amiguets o amiguetes vàries?
3: Parella.
1: Adeu, nit, o començant divendres i acabant diumenge?
3: Començant divendres i acabant diumenge.
0: O sigui, tothom sempre tardeu últimament, eh? Ella és de fer-ho llarg, eh?
1: Mama o papa?
3: Mama.
1: Ronda de chupitos o pelotazo?
3: Pelotazo.
1: Per davant o per detrás?
3: Depèn del dia.
1: Que bo, m'ha encantat. Pecat o vici preferit?
3: Pecat o vici preferit? Menjar.
1: Ja? Bo. A qui o què odies?
3: Uf.
1: Només un, eh?
3: Vale. La falsetat.
1: Sí, la gent falsa.
0: Molt bé.
1: Ho entenc. Amor secret o platònic?
3: Ai, Brad Pitt. Tradicional, suposo, no?
1: Cap de golos. Què has fet que no faries mai més? Estava repetint.
3: Deixar conduir molt borratxa una amiga.
1: Molt bé. I si poguessis fer desaparèixer algo o algú, qui seria?
3: Uf, en plan sèrio o en plan cachondeo?
1: Sí, adeu ella, el que vulguis.
3: Vale, si és en plan sèrio, faria desaparèixer les guerres i els abusos de poder, si pugui ser. I si és així, veig en cachondeo, los anuncis de quan fan les pel·lícules, que me fiquen nerviosa.
1: A veure, aquí estem.
0: Bravo!
1: Bravo! Bé, bé, bé, bé, bé. Superbé, eh?
0: Sí, Xaic, hem sigut efectiu. Bé, bé, bé. Sigut efectiu.
1: Vale, Tito. Veiem que han passat això en prova.
0: Vols encara apretar una miqueta més?
1: Nos anem a ficar a prova en la seccioneta de Cal. Tito, fota-li.
5: Ah, vale, estem gravant.
6: Estos no tenen
5: potser. Fico la puta cançó esta.
1: Calú!
0: Vamos!
1: Vamos! Pues bé, benvinguts a la meva secció, que sempre és un joc o...

0: No, esta no la sabies tu, eh? Vale, en serio, ara. Començarem en mundials, després ja anirem als catalans. Espereu que tinc la xuleta aquí. Aquí. Molt bé.
1: Coses del directe.
0: No, no, que estic aquí, tito. Estic mirant. L'únic que són l'idioma que no entengui, que no sé llegir.
1: Però I lletra minuda i té dos poc, et fas gran.
0: Nanga Parbat, Parbat, Nanga Parbat o Broat Peak. Peak.
1: Ai, mare.
2: Jo diria el Narma Pakmak.
0: Quin és el més alt?
2: El Narma Pakmak.
0: I on està?
2: Això està al Nepal.
0: No. Al Pakistan. Però l'has clavat, és el més alt dels dos. Molt bé, Tito, estem a tope. Vale, seguim. Lo Makalu. No estàs buscant-ho per internet?
3: No.
0: Bueno, no? Pues
3: no,
0: no,
3: no, no em dóna temps de buscar tots els noms.
0: Esto contesta, Eva.
1: Però tot això està a la lluna, està a Júpiter, o on està tot això?
0: No, no, això es ve a provar. Lo Makalu o Shiva Pangma?
3: Shiva Pangma.
0: Pues no. Error. Lo Makalu, que té 8.445 metres. És un dels 14.000 no, no ha pujat algun batros de 8.000 d'estos?
3: No.
0: No és un dels vostres...
2: Jo dels 3.000 i pico ja no passo. Ja em perdo. No. No.
3: Me falta l'aire a partir de cert.
0: Sí, no? No, el pinisme d'este així ja més professional,
2: I,
0: batros, ja
2: a partir de 3.000 i pico no hi ha cervesa.
1: O més fresca.
0: Ah, està fresquíssima.
1: Bueno, deu estar fresquíssima. No,
0: no, no, tu agafes dos xerpes d'estos i te la pugen. Això és com un globo, xerpes d'estos. Pues lo Makalu este està al Nepal. I entre Nepal i Xina. Sabeu que es toquen, eh? Ni puta dia. Ah, m'ho diu esta. Vale. Seguim. Lo Annapurna 2. En concret, l'Annapurna 2. O lo Chomo Lonzo. Chomo Lonzo. Lo Annapurna està al Nepal i el Chomo Lonzo està a Xina.
1: Passa palabra, eh?
0: Tito, tu saps quina és la més alta?
1: No, a mi no em mires, que no entenc.
0: Pues tu no m'has contat tantes històries, que has anat per aquesta muntanya, pujant
1: sí,
0: gent...
1: Sí, però per aquí, per allà no.
2: L'Annapurna 2.
0: Quina?
2: L'Annapurna 2.
0: Efectivament.
3: Menos mal que tenim a
0: l'Ellis. 2-0. No, no, això és una competició.
3: Ah, que és competició, però...
0: Qui perd, paga el sopar d'avui, ja.
3: A veure,
0: bueno,
3: espera't,
0: sopar,
3: espera't.
0: Seran ja pelotassos, eh?
3: A veure... Ah, porto diners, sí, no cal patir.
1: Estem apallats.
0: I no, li vaig a ficar una de xunga, eh? A la pedra, que porta diners. Vale, seguim, Pere Bingo. Lo. Ca... Uf, que és que no sé llegir, eh? Rakaposhi del Pakistan. És que no parlo pakistaní. O lo Jiangyun Kang.
1: Però que no n'hi havia, no n'hi havien de catalans o d'espanyols.
0: Sí,
1: tí, no,
0: però de moment estic ficant la prova internacional, és un examen internacional.
3: I amb Duncan.
0: Molt bé. Tito, ja que l'he encertat.
3: Que l'he encertat.
1: Que m'he equivocat de botó.
0: 2-1. Tito, te vas a ficar una de les catalanes.
1: A veure.
0: A veure, les catalanes. A veure, les catalanes. La pica d'estats.
1: Sí, eh.
0: O... Lo coma lo formo con la això és que no dorme lo coma lo formo este.
1: Me sona més la pica d'estats.
0: A veure, que és la més alta de Catalunya, Tito.
1: Home!
0: L'heu pujat d'estat? Sí o no?
3: Sí. Doncs
0: pues són 3.143, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Has passat 143 del teu límit, eh?
2: Sí, jo he dit 3.500.
0: Ah, 3.500, sí. Perdona. No,
1: estàs queda allí, allí.
2: De 3.500 no he passat mai.
0: Tan guapo ja, no?
2: Se fan llargs.
0: A on va ser? Estos 3.500 on va ser?
2: Al
0: Nepal.
2: No me'n recordo com se diu ara. Al Possets. Són 3.490 i algo.
0: Oh, bueno, has dit,
2: al Possets.
0: Al Possets.
2: Al costat, prop de la Neto.
0: I la Neto està?
2: A Huesca.
0: A Huesca? Manyos xiquet. Vinga, Tito. Ai, no. Perdó, senyor Sergi. Lo Tuc de Molieres. Tuc de Molieres. Molieres. Molieres. O lo Pic de Peguera. Vull dir bé, no? Tuc de Molieres o Pic de Peguera?
2: Tuc de Molieres.
0: Efectivament, per 30 metres, eh? Bé, bé, bé. Vaig estar buscant el Port de Caro, però diu que no estan entre els 100 primers de Catalunya.
1: Hòstia.
0: Jo pensava que aquí érem tope gama. Així, el que la veig vertical, això. Són

0: Som tope gama.
1: És el cim més alt de Tarragona.
0: Som tope gama en altres coses, eh?
1: En algú estem per damunt d'algú.
2: I de la quinta comarca, també, eh? Jo, lo Montsià, la frada és Montsià, no? Sí. Pues este es el meu pic. La frada és lo tope de del Montsià, no?
1: No, està... No sé com
2: se
1: diu.
2: Està Jesucristo en gay, no? Deu ser el puesto més alt?
1: La part de que dona ja cap al Canà. No me recordo com se diu allò.
2: El Montsià, no? Ja, no?
0: Montsià, ja
2: van. Vale. Eva.
3: Ai.
2: La punta de Gavaró, Gavarró, que és doble R, o el pic de Verdaguer. Hòstia, no sé llegir. Punta de Gavaró o pic de Verdaguer.
3: Lo pic de Verdaguer.
2: D'això no te lo torno a fer perquè t'ho he xivat.
3: No, però
2: no, pillaje, Tito. Pillaje.
0: Jo ho he vist, eh?
2: Tito,
0: jo ho he vist.
2: Hasta els nostres oients ho han vist. I això que és ràdio.
0: Jo crec que sí, que s'ha escoltat.
2: Tornem-hi. Lo Puigmal o Bastiments? Hòstia, Bastiments, això és lo de els Bastiments. Sí,
0: és
2: lo de
0: la
2: casa. Els Bastiments o el Puigmal? Senyor Sergi, no és per vostè, és per a Eva, que ha fet també abans. Mira'm a mi, senyor president, mira'm a mi. Tito, fica ordre.
3: Lo Puigmal.
2: Pau, pau, fica el pau, pau, pau.
3: A veure, és que
2: Bastiments... Para, que me l'estan pegant, eh?
0: Esperat, que encara s'haurà equivocat ella, que a vegades passa, eh?
2: Sí, me fica aquest...
3: Ah, pues això és doble punt.
2: Vale, pues...
1: Ell paga el sopar.
0: Mira,
3: això és doble punt.
0: Ja està, que lo pagues tu, ja està, i punto.
2: Espera que pica la dona, a veure si em deixa diners. Vale, seguim, Tito. Te'n vaig a fer tu una, Tito. A veure, si ets tan bo com dius.
0: A veure.
2: Lo pic de Sotlló o lo pic de la Portella?
0: Lo de la Portella, tota la vida.
2: Pues no. I estes dels catalans, eh? Tant de pro que et penses.
0: Bé, no, ha sortit poc, en general. Ara surto molt, però abans he sortit poc. Que no vaig a muntanya, me quedo el pla.
2: A més d'anar a València, he fet tot.
0: Sí, encara hi vaig, encara hi vaig.
2: Molt bé, a veure, sempre vingo. Tornem a l'internacional. Lo Himalchuli. Himalchuli, el coneixes?
3: Sí, és molt xuli.
0: Mos hem quedat los tres així mirant, volent dir sí, eh?
2: Himalchuli, del Nepal, de tota la vida, sí, fa molt d'anys que està allí. O el loro lo manda Devi.
1: Lo Himalchuli.
2: Molt bé, està tot bé, eh?
0: Lo que no estic a tu, penso que hi ha uns botonets.
2: Sí, sí, avui l'estàs clavant, eh? Però busco alguna perquè la falla, però no hi ha manera. A veure. Loca 2.
0: Està amb soma, eh?
2: A veure, clar. No, tu ets el que deu, que tu ets més de mitjà i Apple, que ets un pafar.
0: Loca 2 més soma, que he vist algun reportatget d'estos xungos d'allò.
2: Loca 2 o l'Everest, quin és el més alt?
0: Loca 2.
2: Hòstia, tira. Tio. Que l'Everest és el cim del planeta?
0: No n'hi ha cap de més alt que l'Everest?
1: No.
0: Vols dir que no?
1: De moment no.
2: Vas suspendre socials, tu. A veure, que tu vas estudiar l'ESO. Demasiado.
0: Bueno, però jo ja quan s'estudiava en los cims, sí, sí. Ja era quan vaig començar a anar per un altre camí.
2: Tito, eh? Loca 2, eh?
0: Loca 2.
2: Que vos mireu un moment i ara que va calent, eh? Vale, va, seguim. Lo... A veure què este l'he dit. Espera't. Manaslu, l'he dit, Manaslu?
3: No, este no l'has dit.
2: Lo Manaslu...
0: Tots els pronuncies igual, ja. Sí, los no. Pakistanesos, estos tots els pronuncies clar, igual, los noms.
2: És que també qui va fer el planeta també foteu tot allí, entens? El Nepal i el Fato d'este. Lo Manaslu o... El loro... Besiberri del mig.
0: Ep, això està aquí, al costat.
3: Lo Manaslu. No, no m'ha dit res, eh?
0: No, també li ha fet un toquet a la taula, eh? Un toquet és la primera i dos toquets és la segona.
3: No, doncs pues no ho he pillat, si això.
2: Tito, aplausos, que l'han encertat. A mi, és que la facilitat, eh? Que es porten només... Només se porten, a veure, Manaslu este... 8.163... I l'altre que t'he dit, 3.077. Són 5.000 metres.
0: No, quasi res.
2: I no va d'un pam, no va d'un pam.
0: Un cop ja t'hi fiques, ja no va de 5.000, no?
2: No va d'un pam, te li fot fotre per la xona que pel melic. No va d'un pam, això és així mateix. Doncs bueno, va, anem a fer l'última.
0: L'última, va.
2: L'última. de xung, eh?
0: L'última que em demà, que m'has de pagar el sopar i no trobarem res a l'hora.
2: Pensa en picar la dona, a veure si em deixa diners, que m'ho he gastat totes roses. Vale. A veure, esta. Montseny de Pallars. Este també l'has pujat, segur. No? Este estàs Pallars, per huevos. O Pic de l'Infern.
1: El Ripollès. Montseny de Pallars.
2: Sí, senyor. Tito, aplaudis. Bravo.
0: Ara sí. L'última l'he encertat.
1: Montseny de Pallars.
0: No veus res d'aquí dins.
2: No, no, jo tampoc.
3: Lo porta de fondo de pantalla.
0: Vale.
2: I aquí la senyora, eh?
0: Dic, igual és lo vidre este, que no deixa passar la imatge.
2: Espectacular. No hi ha hagut manera d'agafar-lo, eh? Veus perquè havia vingut la Nicuesta?
0: Això és perquè és bo.
2: Sí.
0: És bo.
2: Bo.
0: Molt bo.
1: Vaig estudiar la lliçó abans de vindre.
2: Sí o no? Ara tu vas donar la GB, nosaltres som de l'ESO.
1: És l'única vegada que vaig estudiar la lliçó.
2: Molt bé, felicitats. Enhorabona per aquesta associació tan guapa que teniu. Mola.
3: Gràcies.
2: Sí. Vosaltres què? Us heu passat bé o no?
3: Sí, sí, molt bé.
0: Tant que patíeu al principi.
3: Home, però sí, sí, la veritat és que sí, dic, mos faran suar.
0: Al principi mos han vingut i ui, mare.
3: Mos faran suar i sense fer costes.
0: I jo ja us ho he dit, tranquils, que això... Qui més la caga som nosaltres, vull dir, això, tranquils, que no passa res.
2: Tito.
0: No veus com anar per casa? És una tertúlia mano a mano. Jo hi cal Luqui tot solets.
2: I avui pràcticament estem tots solets, però quan estem tots és una reunió...
0: Familiar. Amics. Només falten les pastes i tot per aquí, saps?
2: No, es porta la Eva, les pastes?
0: Sí, home, que no.
3: Ah, sí, s'ha de fer, s'ha de fer, eh?
2: Sí, no.
0: Tornareu? Tornaríeu?
3: Bueno, sí,
2: sí no.
3: Per què no?
1: Sense cap problema.
0: Veus?
3: Sí.
0: Veus, això cal-lo és que han fet la feina ben feta. Això és que han fet la feina ben feta.
2: Podeu recordar les redes socials i si la gent se vol fer soci...
0: Totes les redes socials ja en se pot fer la
2: gent. Ara que l'he pessigat al president, ara me l'he carregat.
0: Ara sí?
2: Eva, calla. Ara sí.
1: La nostra pàgina web, www.trailroquetes.cat, l'Instagram, trailroquetes, Facebook, trailroquetes, i Twitter, trailroquetes.
2: Merchandising, trailroquetes.
1: I el correu electrònic és trailroquetes@trailroquetes.cat. Només cal ficar al Google trailroquetes i allà sortirà tot el que vulgui saber de la nostra entitat.
2: Ganes de passar un bon rato dins de la naturalesa.
0: Pues així,
2: eh? Bon rotllisme.
0: Així, oients, ja ho sabeu, punyeteros i punyeteres. A seguir-los i sobretot a apuntar-vos i a fer salut i a fer exercici, eh, Carlo? Som els més indicats per a dir-ho, eh?
2: Després de vindre, després de l'últim invitat va ser Begoña, la de la biblioteca, ha passat des... de començar a llegir, ara fer de mort i tot.
0: Sí, sí, mos anirem arreglant
2: sí,
0: poc a
2: sí,
0: poc.
2: No madurem, ja.
0: Va vindre Begoña a la biblioteca i mos ha fet fer llegir, que no havíem agarrat quasi mai un llibre. Ara vosaltres mos fareu a caminar. Mos anirem ficant... No.
2: Que
0: però bé, bé.
2: Al final serem una
0: persona... Serem una personeta.
3: Això és l'edat, no? Me sap mal.
2: Tinc que acabar?
3: Pam.
2: Sap que s'acaba. Bueno, res, moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver fet companyia i...
3: Gràcies a vosaltres per haver-nos convidat i donar-nos aquesta oportunitat.
2: No, ha sigut un plaer.
1: I haver-nos fet passar un rato tan agradable, sí. Una mica tens, però agradable.
2: Ah,
0: ha sigut al principi, eh?
2: Claro que sí.
0: Però jo l'he avisat tot el rato.
2: Ja, a partir de la tercera cervesa ja s'ha soltat. Ja ha anat més fluid, això. Pues bueno, Tito, recordar els nostres oients...
0: Què els vols recordar? Que mos envien cosetes, no, que no sé què. Però és que ho diem sempre i no ja no fan cas.
2: El que han de saber és que han de sintonitzar Antena Caro, titos. El 96.0 de la freqüència modulada. Que mos poden trobar tots els programes a Antena Caro.
0: Recorda l'horari, que abans m'ho han preguntat ells, els horaris. Recorda els horaris.
2: Tots els divendres en directe, com s'ho diu això?
0: En directe rigorós.
2: En rigorós directe, tots els divendres a les 11 de la nit.
0: Sí.
2: Els de l'informe PISA a les 23:00.
0: Sí.
2: En dissabte a les 12 del migdia. En diumenge a les 3 de la tarda, a les 15:00.
0: I...
2: els dimarts a les 7 del matí.
0: Bravo!
2: Espectacular. No teniu excusa.
0: Me pensava que no se'ls recordaria.
2: La tita, que ho tinc aquí apuntat. No teniu excusa per escoltar Antena Caro i a fer punyetes.
0: Ole.
2: Podeu trobar tots els programes
0: fent natros lo tonto,
2: fent idiotades, si mos voleu explicar coses que mos escriguem per Instagram, bueno. A fer punyetes. Calu mola, recordar que Calu barra baixa mola.
0: Lo dia, sí.
2: Ha arribat a 500 seguidors, tio. Soc 502 ja, tio. i quasi cap és un bot, eh? N'hi ha dos o tres. Espectacular.
0: Això s'ha de celebrar, eh? Ara ja, mos convides sí, a sopar, sí, eh? Pels seguidors.
2: Ja va. Quan acaba de pagar la rosa, Tito...
0: Pues, lo que dius, a veure si mos escriuen els seguidors sí, i les seguidores, que el dia que mos escrigui el primer... Fotrem aquí, ho farem grosa, lo farem vindre i tot. El dia que mos escriu el primer, lo farem vindre i tot.
2: Ara que sí que m'insultar molt, eh? Però que mos escriu,
0: sí, eh? Que faiguen algo, que mos envien algo, mos farà moltíssima il·lusió. Igual mos cola llagrimeta i tot, eh? De la il·lusió que mos pot fer.
2: Jo ja m'estic emocionat a més de pensar-ho, Tito.
0: Bueno, doncs, pues, ho deixem aquí, sí, família. Mos despedim.
2: Avui hem sigut un petit comitè. Confiem en que recuperar...
0: Efectius.
2: Efectius, gràcies, Tito. Pues acabem les frases, que som heterocuriosos ja, natural, claro. Tito, hem de començar a provar com.
0: Anirem recuperant efectius, els senyors, ja per a la pròxima temporada. Ho acabarem quan podrem, i a la pròxima temporada igual anirem més i
2: tot. Ho acabarem a lo grande, en antena que no fes, Tito.
0: Sí, tant.
2: Tardeo.
0: Bueno, família, i recordeu que és divendres, a fer-ho gros, i sobretot...

0: tots els divendres a les 11 de la nit, toca desconnectar, és a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre tot el vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.

casa, te gastaves els estalvis en discos i cassets, o els compartis i traficaves amb els companys, o els gravaves de la ràdio. Quan la ràdio és la teva millor playlist, deixa't sorprendre. 29 d'abril. Aniversari d'Antena Caro. Sabem el que t'agrada.

0: Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants polítics de Roquetes.
1: Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro.

La gent moderna del 1987 gravàveu les pel·lis de la tele amb un vídeo programable VHS. L'únic que segueix inalterable d'aquella època és... la ràdio. 29 d'abril.

0: Antena Caro. Són les 3. L'any 87 gastaves els estalvis en discos i cassets, o els compartides i traficades amb els companys, o els gravaves de la ràdio. Quan la ràdio és la teua millor playlist, portem 39 anys. Sabem el que t'agrada.
1: 29 d'abril, aniversari d'Antena Caro.

Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, el debat amb els representants polítics de Roquetes.

Escoltaves música l'any 87 amb Spotify o Apple Music? Quan la ràdio és la teua millor playlist, deixa't sorprendre per Antena Caro. Portem 39 anys, sabem el que t'agrada.

Antena Caro, 29 d'abril. 39 anys al teu costat. Thank you.

Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, el debat amb els representants polítics de Roquetes.

Antena Caro. Són les 5. L'any 87 gastaves els estalvis en discos i cassets, o els compartis i traficaves amb els companys, o els gravaves de la ràdio. Quan la ràdio és la teva millor playlist, deixa't sorprendre. 29 d'abril.

0: Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants polítics de Roquetes.
1: Antena Caro.
2: I remember those summer days and those long hot summer nights. We were young and free and everything felt right.

1987 gravàveu les pel·lis de la tele amb un vídeo programable VHS. L'únic que segueix inalterable d'aquella època és... la ràdio. 29 d'abril.

Antena Caro. Són les 6. L'any 87, gastaves els estalvis en discos i cassets, o els comparties i traficaves amb els companys, o els gravaves de la ràdio. Quan la ràdio es

0: Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà, a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig, a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, el debat amb els representants polítics de Roquetes.
1: Impacta la teva ràdio.
2: Sona.
1: Sona dins teu.
2: Antena Caro.
1: Antena Caro.

Escoltaves música l'any 87 amb Spotify o Apple Music? Quan la ràdio és la teva millor playlist, deixa't sorprendre per Antena Caro. Portem 39 anys, sabem el que t'agrada.

0: Antena Caro. Són les 7. Els més joves us preguntareu què era un casset, una doble platina o un Walkman. L'únic que segueix inalterable d'aquella època és la ràdio. La música que ha marcat una generació. 29 d'abril, 39 anys.
1: Felicitats!
0: D'Antena Caro.

0: Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants polítics de Roquetes.
1: Antena Caro, 29 d'abril.

Escoltaves música l'any 87 amb Spotify o Apple Music?

0: Antena Caro, 29 d'abril. 39 anys al teu costat.
1: Me has invitado a bailar. Estás espectacular.

0: 9 d'abril.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Des de les 12 fins fa una hora han retornat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona més de 207.000 vehicles. Aquesta xifra representa el 74% dels 280 vehicles previstos fins les 12 de la matinada d'avui. I tot i això, ja, tot i que ha sigut bastant esglaonat, ja ha sigut també una tarda de bastantes retencions en les principals artèries del país. Anem a repassar precisament l'estat d'aquestes carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs comencem situant a l'autopista P7 i a l'antitud i aturades de Llinars a Granollers en sentit sud, intensitat a Barberà en sentit Tarragona. També comentar-vos que la mateixa P7 i a l'antitud i aturades a l'Altea en sentit nord, a Banyeres del Penedès en sentit nord i a Vilafranca també en sentit Martorell. A la Nacional 2 i retencions arribant a Tordera en sentit sud, a la C35 i intensitat de Llinars a la Roca del Vallès en sentit Granollers, la C31 hi ha trànsit intens a Badalona per anar cap a Barcelona, la C32, l'autopista del Garraf va carregada de Gavà Sant Boi en sentit nord, a la C55 hi ha trams de lentitud de Manresa, Castellgalí, de Sant Vicenç de Castellet a Castellbell i el Vilar en sentit sud, a la 2 i a Coa Jorba en sentit Barcelona i retencions del Bru Cabrera de Sant Joan d'Espí a Cornellà en sentit Barcelona. A la C58 i a la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona, a la Pota Nord, a la B20 hi ha cua a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Horta en sentit Llobregat i després la Vall d'Hebron en sentit Besòs, i la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: I parlem ara d'art, en concret d'un col·leccionista, el col·leccionista contemporani Juan Mateos, que ha mort als 92 anys. Mateos va estar un dels grans col·leccionistes d'art català contemporani, especialment

0: La 37a edició de la Fira de Titelles de Lleida, que ha plegat centenars de persones als carrers i places de la capital del Segrià. Ja anem a parlar d'esports, ja que el Barça femení ja té el bitllet a la final de la Champions a Oslo contra l'Olímpic de Lió, després de vèncer el Bayern de Múnich per 4-2. I qui decidirà la Lliga avui serà el Real Madrid espanyol, que comença a les 9. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: L'any 87 gastaves els estalvis en discos i cassets o els compartis i traficaves amb els companys.

Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, el debat amb els representants polítics de Roquetes.

de 1987 gravàveu les pel·lis de la tele amb un vídeo programable VHS. L'únic que segueix inalterable d'aquella època és... la ràdio. 29 d'abril.

0: Antena Caro. Són les 9. L'any 87 gastaves els estalvis en discos i cassets, o els compartides i traficades amb els companys, o els gravaves de la ràdio. Quan la ràdio és la teua millor playlist, portem 39 anys. Sabem el que t'agrada.
1: 29 d'abril, aniversari d'Antena Caro.

Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants polítics de Roquetes.

Escoltaves música l'any 87 amb Spotify o Apple Music? Quan la ràdio és la teva millor playlist, deixa't sorprendre per Antena Caro. Portem 39 anys, sabem el que t'agrada.

Ícaro. Són les 10. Els més joves us preguntareu què era un casset, una doble platina o un Walkman. L'únic que segueix inalterable d'aquella època és la ràdio. La música que ha marcat una generació.

Antena Caro. Són les 11. L'any 87 gastaves els estalvis en discos i cassets o els compartis i traficaves amb els companys

dècada del 1987 gravàveu les pel·lis de la tele amb un vídeo programable VHS. L'únic que segueix inalterable d'aquella època és... la ràdio. 29 d'abril.

Antena Caro. Són les 12. L'any 87 gastaves els estalvis en discos i cassets, o els compartides i traficades amb els companys, o els gravaves de la ràdio. Quan la ràdio és la teua millor playlist, portem 39 anys

0: Escoltaves música l'any 87 amb Spotify o Apple Music?
1: Yo.
0: Quan la ràdio és la teva millor playlist, deixa't sorprendre per Antena Caro. Portem 39 anys. Sabem el que t'agrada.

0: me fui.
1: Antena Caro, la fórmula. Antena Caro, es la una. Els més joves us preguntareu què era un casset, una doble platina o un Walkman. L'únic que segueix inalterable d'aquella època és la ràdio. La música que ha marcat una generació.

Antena Caro. Són les dos. L'any 87 gastaves els estalvis en discos i cassets o els compartis i traficaves amb